0: Ha liderat a l'agost els increments del preu del lloguer de vivenda amb una pujada del 14,3% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. El preu, segons dades de Fotocasa, se situa en 15,6 euros metre quadrat al mes. Mentrestant, un estudi d'Idealista situa la província d'Alacant, en concret la costa, entre les més demandades entre els estrangers per a llogar. Destaca sobretot la localitat de Moraira. El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, reuneix a esta hora a València amb el sector arrosser i representants de les organitzacions agràries per analitzar la campanya d'enguany. Els productors alerten que serà crítica per les plagues, com ara el cucat o la piriculària, i per la caiguda dels preus. També a esta hora, a Gàtova, el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, presenta el pla postincendi de la Calderona després de reunir-se amb els ajuntaments dels municipis afectats. Més coses, la Conselleria d'Innovació obri demà 15 de setembre la segona convocatòria d'ajudes EMDANA, destinades a impulsar la reactivació econòmica en els municipis afectats per les inundacions del 29 d'octubre. Poden ser beneficiàries persones autònomes i pimes que hagin iniciat una nova activitat econòmica a partir de l'1 de novembre de 2024 en eixes localitats. Les ajudes cobreixen fins al 100% de les despeses subvencionables, com ara lloguer de locals o llicències, i tenen un import màxim de 20.000 euros per adjudicatari. El termini per a presentar les sol·licituds d'eixa nova convocatòria d'ajudes EMDANA acabarà el 30 de setembre.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Dicen que hay que ver para creer, pero con la IA ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, puedes seguir confiando en Noticias Mediodía con María Hernández.
3: Nosotros contrastamos cada noticia antes de contársela.
2: Escucha Noticias Mediodía. Un análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Escuchas Más de uno en Onda Cero. Con Alsina.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. La Policia Nacional ha detingut a Gandia un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella sense el seu consentiment. Més dels successos, la Fiscalia demana 9 anys de presó per a un home acusat d'intent d'assassinat a un desconegut amb qui s'havia creuat fortuitament en un carrer d'Almoradí. Els fets van ocórrer el 13 de novembre de 2024. Més coses, la Generalitat ha iniciat els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i que es va estendre fins a Gàtova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Recordem que el foc va afectar prop de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. I cap a les 2 de la vesprada a Alacant, el ministre d'Hisenda al valencià Arcadi Espanya assisteix a un dinar de treball amb l'Associació Valenciana d'Empresaris. A Bella Castelló, la consellera de Serveis Socials Selena Albalat està visitant les obres del nou Centre de Rehabilitació, Autonomia Personal i Participació Social i el Centre de Dia d'Ateneu.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: .7 Onda Cero Castellón.

0: Más de uno Castellón. Marta Fullera, Onda Cero.
1: Bueno, como les decía, que estamos en Betxí porque es la antesala de sus fiestas. Yo quiero enterarme absolutamente de todo. Por eso estoy con la alcaldesa del municipio, Carla Nebot. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Buena vesprada.
2: Muy bien, buena vesprada. Bienvinguts a Betxí.
1: Moltes gràcies. Bueno, estem en un lloc impressionant. També estem en Héctor García, regidor de festes. Héctor, buena vesprada. ¿Cómo estás?
3: Buena vesprada.
1: Jo vull que m'expliqueu, perquè la setmana de festes comença el dia 18. Però portem ja una setmana que... L'anomeneu l'antesala a les festes, però també són festes. Expliqueu-nos una miqueta, que som de fora, perquè si no esteu quasi 12, 13, 14 dies...
2: Quasi 15
1: dies fent actes i, bueno, de fet, se compartís llibre de festes per a l'antesala i per a les festes. Conteu-nos una miqueta.
2: Pues primer que tot tenim la Setmana Cultural, que és la que vam començar el divendres amb la Gala de l'Esport, que això, pues, bueno, teniu així el regidor també, que a part de festes és el regidor d'Esports també, Héctor, i ell pues, pot donar més informació, però bueno, aquesta Setmana Cultural el que fem és reunir tant actes deportius, culturals, patrimonials, per a xiquets, per a gent més gran, per això, per a tot el poble, i ja enganxem en les festes grans. Però jo a vegades pense que inclús ens cansem més en la Setmana Cultural que en la de festes, perquè hi ha molts actes, ens tenim que partir a muntó, a vegades no arribem a tot, mos costa arribar a tants actes que n'hi ha, que això

0: És bo que la gent del poble vulgui participar, que cada vegada tinguem més associacions, més entitats que se sumen a la Setmana Cultural, però bé, enguany la tenim, crec que és l'any que més plena la tenim, la Setmana Cultural, o sigui que no sé com arribarem el dissabte que ve al pregó, no sé si arribarem, no arribarem o com ho farem, però sí, és una setmana molt intensa, amb moltes activitats, ja et dic, tant esportives, culturals, de patrimonials també, avui hi ha un taller també més encarat al tema de cultural, de patrimoni als xiquets també. Uh-huh. Vamos, crec que no ens deixem per tocar ninguna edat ni ninguna matèria, ni se sentit.
1: Això és important, a més en actes tan originals com el que deia abans, de tirar pernils, a veure, conteu-me una mica això com funciona.
2: Sí, això és una iniciativa que sorgeix dels joves de Noves Sendes i la revista local d'ací de Son Betxí. Han creat el festival de Aleiau Fest, que com bé has dit, pues, replega aquest llançament de pernil, però també té diverses, diverses activitats, com és l'orquestra, els bureos, el concurs de cuina internacional, i bé, això. Volem donar des d'ací les gràcies per crear aquest nou festival i sumar-se a la Setmana Cultural.
1: Hi ha molts participants?
0: Encara no ho sabem, no, perquè també aquest dia se poden inscriure aquest dia al llançament de pernil, segur que se poden inscriure aquest dia. I tinc que dir ahir un poquet que, bueno, Jorge, que és un dels xicuelos que va per davant, en Raül, quan va vindre a fer la proposta, perquè és una proposta que, com ha dit Héctor, ve des de Noves Sendes i també amb col·laboració amb l'Ajuntament, perquè és del projecte que tenim amb Noves Sendes d'Activem Betxí, que és per a fer projectes, això, la paraula ho diu, Activem Betxí, no? Uh-huh. Per a fer projectes en el poble, ja en tenim com tres rames, no? Pues una més per a joves, que han sigut ells els guanyadors, una altra més de la nostra cultura i patrimoni, i una altra més, pues, això, de la nostra agricultura, que ja s'han fet diverses activitats, i la veritat és que quan va vindre, tinc que dir que un poc la idea del llançament de pernil va ser meua. Héctor, crec que ho sap.
2: És de veres, és de veres. Ja fa anys que vol fer-lo.
0: Jo ja fa anys que volia fer-la, i li vaig dir al regidor, podíem fer-lo, perquè jo, bueno, al poble on vaig estiuetxar, ho fan de fa molts anys, i jo sóc una d'aixes que s'apunta a llançar el pernil. I és més que res perquè és graciós, és divertit, sí, no sí, és tant sí. Per el pernil que t'emportes, sinó perquè tan rius de veure sí. La gent llançar el pernil. I li vaig deixar caure a Jorge, però no pensava que ho tiraria en van. I al final em va dir, Carla,
1: anem a fer-ho
0: a tirar a van. I és una cosa que me fa això, curiós, me fa gràcia, perquè parlant no sempre ho he dit, del llançament de pernil, i me feien, ja ho fiquem, quin dia ho fiquem, si és que no queden
1: bueno,
0: dies.
1: Bueno, ja teniu de sobre, no?
0: Pues ara pues, m'alegra però... això, que Jorge ho ha introduït ahir,
1: claro sí.
0: el festival ho ha introduït també, pues, és un poquet per això, pues, distraure's, passar-ho bé, i la veritat és que és molt curiós. És curiós.
1: Tampoc he pogut passar per alt, a veure, que ho tinc per ací, la caga del manso. A veure, expliqueu.
2: Sí, a veure, això és un esdeveniment que ja fa molt de temps que estem fent-lo. Tot el que s'arreplega per a... on caga el manso, s'han dut una part i tot l'altre és per als quintos que fan la seva rifa. I això, també crec que si pixa donen una part, o sea, se dividís la placeta en casilles i
1: sí?
2: Cada un té un número assignat i on caga, pues... Sí. S'endú el premi.
1: Mare de Déu.
2: Sí, coses...
1: Bueno, és original. Bueno, és
0: original i
1: també
0: és una forma...
1: la transhumància.
0: També. I a més, és, bueno, lo de la cagamassó és una forma també que els quintos tenen per recaudar
1: per
0: encara
1: recaudar.
0: Més diners.
1: Mm-hmm.
0: I també tenim la transhumància que enguany també pues, se continua amb ella també patrocinada per l'Ajuntament. Ai, sinó que sí, sí, és que si te fiques a mirar el programa podem estar.
1: Sí, sí. Jo el que estic veient és que, bueno, veig estar al costat de Castelló, hi ha molta gent que segur que es pot apropar a les festes a veure un d'estos actes tan originals i divertits que celebren per a les festes patronals. Jo penso que és difícil, no?, preparar unes festes que criden l'atenció tant a la gent del poble com a la gent de fora, gent jove, gent més major... Com ho feu? A més de posar tot tipus d'actes.
2: Doncs sí, pues és, com bé dius, és molt difícil. Intentem fer actes de tot tipus per a que tots els veïns i veïnes puguen participar, cadascú que vaig als actes que més li agrada, com sempre. I res, després de les festes de Sant Antoni, pues ja comencem a agafar el telèfon per veure pressupostos, intentar quadrar tot el pressupost, mirar noves activitats, com és el Vergi Fest, que va néixer l'any passat i aquest any repetim i, de fet, hem ampliat places i ja està tot complet. O sigui que la veritat que és una activitat que
1: la gent
2: ha respost molt bé. També pues, això, intentem dur música d'orquestres i discomòbils per a tots els gustos. Aquest divendres, quan comencem, tindrem així a l'Àgora on estem un tribut a la gossa sorda i a Obrim Pas, que es diu Primavera Valenciana, i pues, també per fomentar aquesta música valencià que creiem que també s'està perdent un poquet.
1: Este espai, imaginem que s'utilitza molt, no?
0: Sí, la veritat és que sí, sempre tenim bueno, molt bona col·laboració, ja siga sí, amb el Bar Kenià o amb la Caixa Rural. La veritat és que mai hem tingut problemes per arribar a un acord, sempre s'utilitza perquè crec que tots pensem que és per a un bé del poble i així la veritat és que sempre, en aquest sentit, sempre anem de la mà per a treballar per a millorar això, el poble. Llavors, pues, quan tens espais com estos i tu pots fer des de l'Ajuntament i se beneficia tot el món des de la Caixa Rural, inclús des de lo que és el servici del bar, la cafeteria, se poden beneficiar, pues n'hi ha que intentar entre tots, no?, col·laborar, i nosaltres intentem també redistribuir les actuacions en diverses zones diferents per a que, per això, després per la nit, parlava Héctor d'este divendres 18, així tindrem Primavera Valenciana, però és que després per la nit tenim en la plaça de la Palmera tenim una altra orquestra i el que s'intenta és que ahir també hi ha dos o tres bars, pues que aquests bars també pues, siguin i siguin també beneficiaris, no?, de tindre una orquestra amb tanta gent al voltant. Pues intentem això, anar desplaçant poquet a poquet, sabem que no tots els anys és a gust de tots, perquè és difícil, però sempre s'intenta donar, no?, o apropar allí on hi ha un comerç. El nostre quilòmetre zero, que jo sempre dic que és molt important, pues que se beneficie, no?, de les activitats que fem o de les, no ja van de les orquestes o, sinó també de totes les activitats que fem. Entonces, per això nosaltres és molt important i anem sempre per això, rodant, no?, anem desplaçant les activitats.
1: Més enllà de la festa, quan un és de Castelló i arriba a Betxí, que està, com deia, a penes a uns quilòmetres, se troba en una realitat molt diferent, una essència que imagine que voleu conservar. Ara l'any que ve tenim eleccions, alcaldessa. Jo vull que ens parles una miqueta quins són els projectes que ara mateix tens damunt la taula que no s'han de deixar passar abans de que acabi la legislatura.
0: Pues el més important, que a més va lligat en festes, el frontó nou. El que és el frontó nou és el projecte més gran i a més el que crec que, bueno, creiem tots que era el més necessari, a més una demanda de fa molts anys de tots els veïns i les veïnes. Tindré un frontó municipal pues, ben acondicionat, techat, cobert, perquè sí que és veritat que ara teníem un techat, però és veritat que si venia una pluja, venien ràfagues, els laterals estaven oberts i es mullaven tots, era un poc difícil, hem tingut que algunes, ha hagut anys, si no recordem mal, l'any passat no, fa dos anys, l'orquestra del dimarts per la nit dels disfressos vam tindre que parar fins a les 2 del matí, que es va secar tot, perquè sobre estar cobert, pues la veritat és que va entrar l'aigua, va vindre una tromba d'aigua, va entrar l'aigua, i a banda d'això, pues, també el tema de que si la paret que dona les vivendes la tenim sonoritzada, que el que volem és que aquesta paret pues, estiga això, ben cobert, ben tapat, pues, això faig també que el so no arribi tant als veïns. No hi ha els veïns que viuen prop, perquè crec que tots els veïns del poble vivim les orquestes ens arriba tot el sonido perquè bueno, el frontó està en una zona que, diguem o no, jo a l'altra punta del poble m'arriba el so, és lo normal i és lo lògic, sí. I bueno, una miqueta s'aguanta i s'entén, i és algo pues, que se demanava de fer a molts anys, tindre una zona condicionada. Crec que és una de les últimes obres grans que porta el municipi de Betxí, parlem de 1.600.000 euros, la veritat és que és molt gran per a un municipi com Betxí, però és un projecte que creiem que era necessari i era una d'aquestes infraestructures necessàries per a un poble com Betxí, perquè cada vegada està creixent més.
1: Clar.
0: I aquesta és la més important, i que al final bueno, ens han comentat que creiem que en febrer estarà, entre gener i febrer estarà acabada l'obra, i podem disfrutar ja d'un espai que serà meravellós. A més, és un projecte molt bonic.
1: Que bé.
0: Molt, molt bonic.
1: Que bé. Anem a seguir coneixent projectes. Està ara de la mà de Rural Nostra. Acomiadem a Héctor. Héctor, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Agafa forces per a la setmana,
2: sí,
1: de festes.
2: Les necessitaré, sí, sí.
1: I alcaldessa, pots quedar amb nosaltres i així. Va.

0: Compartim espai també perquè parlem precisament d'aquest teixit empresarial i local. Avui estem en Rural Nostra. Què suposa per a Betxí tindre una entitat financera com aquesta que naix aquí encara té les seues oficines més importants a Betxí?
1: Pues mira, la gent a vegades no ho pensa, però jo crec que és molt important tindre-la així, perquè Betxí, encara que siga un poble que ja està creixent i cada vegada és més gran, tenim molta població ja major, envellida, uh-huh. I tindre així les oficines, tindre una caixa rural del poble, per a ells, jo m'he donat compte, per exemple, la meva àvia, te dones compte que és molt important, aquesta atenció propera d'un banc de tota la vida, d'ací, del poble, que se coneixen... que vulguis o no, pues, sempre hi ha algú, sempre butxen del poble treballant així per el poble, mm-hmm. No? Inclús en les oficines, no? I això li dona molta confiança, no? Als nostres veïns i veïnes, però jo crec que en concret te dones compte que a part de la gent jove que podem vindre i això, la gent major, no? Esa propietat que n'hi ha i després la col·laboració que tenen sempre pues, en el municipi.
0: Tant és així que hi ha una particularitat i és que teniu així les grans oficines. Anem a presentar a Vicent Seglar, president de Rural Nostra. Què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada. Què tal?
0: I també a José Antonio García Arnau, director general. Què tal? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, benvinguts.
0: Teniu la particularitat de que a Betxí hi ha dos oficines, la gran, que és esta en la que ens trobem, i la urbana, que és la que la gent no volia quedar-se sense esta oficina al carrer, perquè és molt important, no?, per a la gent major comptar amb la seva oficina de sempre.
3: Pues efectivament, així en Betxí conservem dos oficines per una població de no arriba a 6.000 habitants, perquè Rural Nostra té principalment vocació de servici al soci i al client. No? Estem en un món financer on lo habitual és tancar oficines, reduir plantilles, uh-huh. I Rural Nostra, pues, per aquesta vocació de servei al client, el que té és justament el contrari, el que té és apertura d'oficines, increment de personal i... El que estem detectant és que aquest model de banca de proximitat, de servici al client, funciona. L'any passat va ser l'any de resultats majors de la seva història. Vull dir que aquest model de proximitat, de servici al client, sense restriccions horàries, acaba funcionant perquè el client el que vol és tindre una persona que li resolga les seves necessitats, que la tenga com Déu mana, i això és l'estil de Rural Nostra.
0: Al voltant de 80 anys, un model que funciona. Què queda d'aquella caixa rural original?
2: Pues
0: se, mire, se miren sí, ahora. Sí, sí.
2: A veure qui contesta, no?
3: Efectivament. En el 43 és quan va iniciar la seva rodadura, la secció que d'alguna manera se despenxava de l'antiga, bueno, de l'actual cooperativa agrícola, però agarrava la seva pròpia identitat i des d'aquell moment pues, són ja pues, 83 anys funcionant originàriament com a Caixa Rural de Betxí. En el 2015 se va donar el pas de superar l'àmbit tradicional d'actuació, actualment estem presents en 6 poblacions al llarg de la província, uh-huh. En el nom de Rural Nostra, i molt contents de que el projecte, pues, veus un projecte en molt de futur.
0: Teniu un projecte en molt de futur, però en unes circumstàncies una mica complicades, no? Parlem del món global, president, perquè, clar, econòmicament ara mateix pues, no estem en el millor moment, però això és tan important que els bancs, a més, estiguin al nostre costat. Imagina també que ho parlàvem abans, que per a la gent major poder anar a una oficina, perquè ara es fa tot des del mòbil i des de la forma més digital, és important estar presents així. Com es planteja o quins objectius planteja Rural Nostra per a poder seguir en aquests objectius, malgrat que la situació econòmica està com està al país?
2: Està, sí. El que passa és que anem a procurar continuar conforme fem fins ara, perquè sí que és veritat que n'hi ha gent jove que està feta a operar des de casa o des del mòbil i totes aquestes coses, però la gent major no. La gent major necessita tindre algú davant que la tinga igual en la finestreta per a treure diners com qualsevol dubte que puguen tindre. Entonces necessiten aquesta proximitat i és el que estem...
0: I com es medís l'èxit d'una caixa rural? Únicament per els seus...

0: números o també per el teixit i el que li retorna a la societat on es troba.
1: Sí, per aquest mateix moment. De totes maneres, així el tenim molt prop, el que estiguin contents o no, perquè vas pel carrer i t'ho diuen. O sigui, així la gent no se talla gens en dir-te que li han cobrat molt per unes comissions que són molt cares o al contrari, ja sí que m'ho heu arreglat bé, que ha estat bé. Doncs així... La mesura és així.
0: A l'alcaldessa li passava exactament el mateix, no, Carla?
2: És que el que està dient Vicent, pues sí, és el nostre dia a dia. És un poble, el que dic jo, que ha crescut, que és gran, sí. Però segueix sent un poble molt de casa, que mos coneixem tots, i com diu Vicent, que a més coincidim alguna que altra vegada, ahir li parem per unes coses i a mi me parem per unes altres. Sí, me fa gràcia perquè, bueno, sí, no se'm va molt diferent la situació que vivim els dos.
0: És curiós també perquè Rural Nostra està molt, molt implicat, no?, a les festes. Aquestes festes de les que hem vingut a parlar, organitzeu també activitats, sou els que doneu, per exemple, el llibret, a mi m'heu donat també un abanico, teniu delantals, esteu molt implicats, no?, en el teixit social.
3: Efectivament. Rural Nostra sempre ha recolzat i ho farà sempre, donar suport a qualsevol iniciativa que tinga que veure en aquelles places on estem presents, però sobretot en Betxí, que és l'origen, no?, de Rural Nostra. No? Entonces, en els actes festius participem, col·laborem, donem suport a qualsevol tipus d'acte programat. Estem, pues, no sé, des de... se va fer recentment la cursa nocturna organitzada per la Creu Roja, en els campionats d'escacs, actes deportius, però també pues, col·laborem o estem donant suport a qualsevol associació que organitza actes com potser les mestresses de casa que tenen unes exposicions, pues, seguim el local per a que ho facin, els actes més tradicionals o les associacions com potser els dolçainers, la Unió Musical, els quintos... Mm-hmm. Les associacions que promouen o intenten mantindre el que són les tradicions dels bous al carrer i, naturalment, aquells actes o events més populars, com pot ser el concurs d'allioli o el dia de les paelles.
0: Concurs d'allioli, que ja m'han dit que per aprovar els 150 allolis que es fan el jurat tot és complicat, eh? Que a més no va en pa ni res, és a culleraes.
2: Jo he estat.
0: Tu has estat, Carla, de jurat.
2: Jo vaig estar l'any passat, que a mi m'agrada molt l'allioli, un guany crec que no podré estar, però l'any passat vaig estar a qui li agrada l'allioli, que a mi m'agrada molt, m'ho vaig passar molt bé, em van agradar molts, eh? Tenim un alt nivell en Betxí, sí, sí. Però n'hi ha molts i cada any n'hi ha més. La veritat és que sí, ells estan presents i de dia també, que és molt important per a nosaltres, i això, com ha dit ell també, i després en quasi tots els actes pues, els tenim presents. De fet, avui estem encara coordinant coordinant
0: Bueno, pues, bones festes per a els tres i moltes gràcies per convidar-nos avui a este lloc, Vicente, José Antonio, Carla. Gràcies i a gaudir d'aquestes festes.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Esteu convidats, eh?
4: Septiembre con ese Dacia Hyundai. Este mes, Dacia a tu próximo Hyundai con hasta 4.400 euros de descuento en coches de gerencia y seminuevos. Unidades seleccionadas, revisadas por taller oficial Hyundai y con entrega inmediata. Disponible en Autoalmenar Castellón, en Avenida Valencia 223. ¡Te esperamos!
5: ¿Te imaginas escuchar a Manuel de Falla mientras un artista pinta en directo y su creación se transforma en imágenes de vídeo proyectadas? El día 26 de septiembre, El Amor Brujo, con Moonwind Symphonic y Ana Beltrán Porcar. Y el día 27, La Historia de un Soldado de Stravinsky, con Pascal Roche, Joan Enric Yuna, Anna Nielsen y Elena Font. Dos noches, música, arte y creación. ¿Dónde? En el edificio polifuncional de San Joan de Moró, a las 8:30 de la tarde y con entrada gratuita. Festival Arc Clásica.
6: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.
7: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.

0: compra venta de oro de la misma localidad de Burriana.
1: Y en cuanto al tiempo, temperaturas mínimas sin cambios, esta tarde y máximas en ascenso. Un último suceso, la Guardia Civil ha detenido en Benicàssim a dos hombres de 30 y 33 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Dieron alto al vehículo y les identificaron con 10 gramos de cápsulas de amapola dormidera y 3 gramos de polvo procedente de su trituración. Buenas tardes.
2: Más de uno. Noticias Valencia. Núria Moreno.
3: Detingut un pederasta a Gandia amb fotos sexuals del seu bebé i la seua fillastra menor d'edat. Bona vesprada, ara donem més detalls. Avui continuem parlant d'educació, de l'informe PISA, del sector arrosser i de la investigació d'antifrau per una ajuda directa del Consell del Botànic a UGT. Estes i altres notícies de l'actualitat regional en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Jordi Andrés. A Gandia, la Policia Nacional ha detingut a un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella de 16 anys, Amparo Sánchez.
4: La investigació va començar a l'agost. Els agents van analitzar els detalls del material fins a situar l'escenari d'eixes imatges en un habitatge de Gandia. El passat 1 de setembre li van arrestar. Es tracta d'un home de 39 anys i amb antecedents per fets similars que va arribar a amagar dins d'un armari per a evitar la seva detenció. Al costat de les fotografies publicades en internet, presumia d'haver abusat de la menor de 16 anys i haver-la drogat, tot i que sol la víctima ho ha negat als agents. Després de passar a disposició judicial, el detingut ja ha ingressat a la presó acusat de delictes de pornografia infantil i revelació de secrets.
3: I la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament a Requena. La víctima, un home d'uns 55 anys, roman ingressada amb pronòstic reservat. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
5: Segons ha pogut saber Onda Cero Requena, la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament ocorregut dissabte passat a Requena, en el qual un home hauria resultat ferit per arma blanca. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, l'home d'uns 55 anys hauria patit diverses ferides per arma blanca i roman ingressat en pronòstic reservat. Una dona d'uns 47 anys estaria presumptament relacionada amb els fets. Les circumstàncies en les quals es va produir l'agressió continuen sota investigació i de moment no han transcendit públicament més detalls sobre el desenrotllament dels fets ni sobre el possible mòbil. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per esclarir l'ocorregut.
3: El govern destina cada any 56,2 milions per a reforçar la comprensió lectora i les comunitats autònomes són les encarregades d'executar aquests fons. Doncs bé, la Comunitat Valenciana, juntament amb Andalusia, són dos de les regions amb més recursos transferits, tot i que, com estem contant estos dies, la comunitat, que percebrà 6,46 milions d'euros, està a la cua de l'informe PISA 2025. Ramon Pérez.
6: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s'ha referit avui de nou a este informe i també a preguntes dels mitjans de comunicació a les manifestacions educatives del dissabte a València, Alacant i Castelló de la Plana. Sobre PISA, ha dit que abans de conèixer els resultats, el seu consell ja havia augmentat les hores lectives de matemàtiques tant a primària com a secundària i de les manifestacions que les respecta.
7: Jo sempre mostro molt respecte per a aquelles persones que reivindiquen qualsevol millora. El que poden estar tranquil·les, perquè este govern és un govern compromès en l'educació. Hem presentat el pla més ambiciós de tot Espanya en millorar les condicions educatives dels mestres, dels professors. Per supost que té problemes l'educació, sols ja que veure la mala gestió que ha fet el Botànic per tindre els resultats que hem tingut en l'informe PISA.
3: El president Juanfran Pérez Llorca del Partit Popular veu amb preocupació, ha dit també avui que l'agència antifrau estiga investigant una ajuda directa de 80.000 euros de l'anterior Consell del Botànic per al Congrés Confederal d'UGT que es va celebrar en 2021 a València. Declaracions del cap del Consell en una visita a l'Ajuntament de Crevillent i a preguntes dels mitjans.
4: Pérez Llorca assegura que la Generalitat traslladarà tots els expedients.
7: Un congreso donde, pues mira, allí desfiló el señor Ábalos con todo su esplendor y resulta que ese tipo de subvenciones que estaban dando a dedo tenían informes de la abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar. Por lo tanto, lo miro con cierta preocupación, con bastante preocupación.
4: Els socialistes valencians diuen estar tranquils i convençuts, assenyala el síndic José Muñoz que tot es va fer conforme a la llei.
8: Yo creo que Antifraude está bien que investigue. Ahora, espero que sea ecuánime, porque las últimas investigaciones de Antifraude, tanto con la pareja de Pérez Llorca como otras cuestiones del Partido Popular, tampoco han llegado a gran puerto, ¿no? Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
4: Fons d'UGT consultades per Onda Cero assenyalen que enviaran un comunicat en les pròximes hores.
3: Mentrestant, el síndic de Compromís, Joan Maldoví,

0: Ha carregat avui contra el president per la seva gestió al caudal del Consell.
1: Una gestió, segons Baldoví, marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del seu partit, el PP, per a les pròximes eleccions.

0: formalisme, però és evident que el candidat a la presidència de la Generalitat serà la persona que està així ostentant la sindicatura del grup de Compromís. A mi, els meus sí que em diuen que me volen per a president, i a ells, els seus, no li diuen ni a ell què fas.
1: I els populars valencians han respost a Joan Baldoví, com dèiem, després de criticar que el president Pérez Llorca no hagi sigut confirmat encara com a candidat del PP. Nando Pastor, síndic dels populars a les Corts.
2: Yo creo que Baldoví es un ingenuo, porque a los candidatos autonómicos del Partido Popular en España los ratifica Génova. A él, si no me equivoco, lo tiene que ratificar un patiburrillo de siglas, un amasijo de egos de izquierda, pues no sé, desde Iniciativa, MES, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña.
3: La Generalitat ha iniciat els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i es va estendre fins a Gatova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Recordem que el foc va afectar 597 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Juanjo Tobar.
4: Les actuacions inclouen la retirada i el tractament de la vegetació cremada, la recuperació de camins i pistes forestals i mesures per frenar l'erosió. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, també destaca el problema en els terrenys de propietat privada.
5: Tenim que esperar, com sempre, una primera reacció natural dels terrenys. Tornem a tindre, altra vegada, la dificultat de que gran part de la superfície afectada és de terreny de titularitat privada, i això comporta un afegit de complicació, que anem a veure si també a nivell legislatiu ja estem treballant.
4: En fases posteriors es preveuen treballs de reforestació. A més, el govern valencià està reforçant la vigilància forestal amb 10 nous observatoris, 9 dels quals ja estan operatius.
3: I el sector de l'arròs ha traslladat al conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, amb qui s'han reunit avui, la necessitat de frenar la seva importació, que afirmen pot provocar que no planten el proper any. El conseller s'ha compromès a reclamar al govern central que apliqui les clàusules de salvaguarda per evitar l'entrada de productes a la meitat de preu.
6: Recorden les entitats agràries que les importacions de països tercers són ja superiors al consum real d'arròs. Això sumar que algunes marques no identifiquen en l'etiquetatge l'origen de l'arròs. Un perjudici més que se suma, segons Nando Durà, de la Unió Llauradora, i José Pascual Fortea, de Avasaja, a la baixada dels preus o les plagues.
7: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquiera treballar les terres i sembrar.
8: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema de cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
6: Miguel Barrachina confirma que traslladarà dimecres la situació actual del sector arrosser a la conferència sectorial i espera una reacció immediata del govern.
9: S'invoquen esas cláusulas y comencemos a dar una batalla internacional que lamentablemente está perdiendo el arroz valenciano, incida en las decisiones de Bruselas, que es el garante de que esas reglas del libre mercado permanecen, pero sin hacer daño a los productores locales.
3: I a partir de les 2 en uns minuts el jurat comença a avaluar els participants del primer campionat de truita de creïlles de la Comunitat Valenciana que es fa a Alacant. Són dos les categories, truita tradicional i truita amb, que permet introduir un o diversos ingredients, a l'ou, la creïlla i l'oli. Juan Carlos Fresneda.
10: Sí, esas son las dos categorías, las elaboraciones que han tenido que hacer los participantes de este certamen autonómico dirigido por el crítico gastronómico Rafael García Santos, que será clasificatorio además para el Campeonato de España, un certamen que en su 19ª edición se va a celebrar coincidiendo con la Feria Alicante Gastronómica entre el 2 y el 5 de octubre. La presidenta es Gemma Amor.
11: Donde puede salir el campeón de España de tortilla de patatas, que hace una promoción y una proyección tan positiva que Alicante se convierte en un destino gastronómico de primer orden.
10: La consellera de Turismo, Marian Cano, ha inaugurado esta mañana el certamen en el Centro de Desarrollo Turístico de Alicante, acompañada, entre otros, por el presidente de la Cámara, Carlos Baño.
3: Pel que fa a l'oratge, la comunitat arrenca la setmana amb cel poc nuvolós i temperatures màximes en ascens. La EMET preveu màximes de 30 graus i mínimes entre 18 i 20. Arribem així a les 2.
12: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
13: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Si hace unos días les hablábamos del efecto que tiene en el cerebro de nuestros

0: Històries amb accent de poble menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista que posa en valor les oportunitats d'emprendre en el món rural, la qualitat de vida i el contacte directe amb la naturalesa. Un dels exemples és el de Adolfo Autejo, president del grup d'acció local. Ell viu a Navajas, un municipi de tot just 1.000 habitants, on emprendre no sols és possible, sino també una opció de futur.
2: Para ir de trabajo a una ciudad, bien, pero cuando estás ya 3-4 días, el estrés de la ciudad, el que tienes que ir con, siempre va todo el mundo con prisa. La calidad de vida que tenemos en los pueblos de donde estamos, tenemos una calidad de vida que eso vale un tesoro. El emprendedor puede estar en cualquier parte del mundo, que es lo bueno que tenemos ahora con la digitalización, y la calidad de vida que tenemos aquí, vaya, yo no la cambiaría.
1: El grup d'acció local treballa acompanyant a persones emprenedores, facilitant ajudes europees i assessorant per a posar en marxa negocis que dinamitzen l'economia local, des de xicotets comerços fins a projectes turístics o iniciatives lligades a l'entorn natural, perquè viure en un poble xicotet també té avantatges: menys soroll, més comunitat i un entorn privilegiat, un estil de vida que cada vegada atrau a més persones a la recerca de l'equilibri.
2: La naturaleza, los espacios al aire libre, la conciliación de la vida familiar, que los coles también sean un atractivo, pues más personalizados, salir a jugar al casco antiguo del pueblo, volver un poco a esa infancia que hoy en día, con toda la tecnología, todo el estrés que se vive en la gran ciudad, pues yo creo que es un punto importante en los municipios de interior y rurales, que tenemos que venderlo como en positivo.
1: Rurals en positivo es más que un lema, es una invitación a mirar a l'interior amb altres ulls, a entendre que en estos xicotets municipis de Castelló encara hi ha molt per fer i molt futur per construir.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Educació, amb el balanç de les manifestacions del cap de setmana, crònica política, amb l'inici de l'any electoral, crònica de successos, amb un pederasta detingut a Gandia, informació econòmica en clau agrària, és part del que ens deixa este dilluns 14 de setembre a casa nostra, que és Cap a on la brújula. Apunta allà. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Avui també tractarem de reconstruir les últimes hores al... per entendre què és el que està passant una vegada més al club de Mestalla. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Curs escolar nou, mateixes notícies de sempre. La Generalitat respecta les mobilitzacions del professorat valencià que tornava a eixir al carrer este cap de setmana a València, a Alacant i a Castelló de la Plana, manifestacions que arribaren fins i tot als 10.000 assistents. Tot per a insistir en la seva reivindicació d'un ensenyament públic valencià de qualitat, d'igual manera que insistix el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca.

0: més en l'educació. Hem presentat el pla més ambiciós de tota Espanya per millorar les condicions educatives dels mestres, dels professors. Per supòs que té problemes l'educació, sols ja que veure la mala gestió que ha fet el Botànic per tindre els resultats que hem tingut en l'informe PISA.
1: L'Agència Valenciana Antifrau està investigant una ajuda directa que el govern del Botànic, de Partit Socialista i de Compromís, va concedir al sindicat UGT per a un dels seus congressos, 80.000 euros concretament. Una investigació que l'actual Generalitat del PP està aprofitant avui per a criticar els socialistes, encara que tant UGT com el PSPP-PSOE afirmen que tot es va fer d'acord amb la llei i que estan molt tranquils a este respecte. José Muñoz és el síndic socialista a les Corts.
2: Yo creo que Antifraude está bien que investigue. Ahora, espero que sea ecuánime, porque las últimas investigaciones de Antifraude, tanto con la pareja de Pérez Llorca como otras cuestiones del Partido Popular, tampoco han llegado a gran puerto, ¿no? Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
1: Són polèmiques, moviments, acusacions en este inici de curs polític electoral. I això, clar, anirà a més. Joan

0: Aldoví de Compromís torna a fixar-se avui en que l'actual president Pérez Llorca del PP no ha sigut encara ratificat com a candidat a la reelecció, Núria Moreno.
1: Una gestió, la de Pérez Llorca, segons Baldoví, marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del seu partit, el Partit Popular, per a les pròximes eleccions.
2: És que no tenim un president, tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijó. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció, així en les Corts i en el carrer.
1: Tampoc està encara confirmada oficialment la seva candidatura, la de Joan Baldoví, per això se li ha preguntat avui també i esta ha sigut la seva resposta.
2: Serà un formalisme, però és evident que el candidat a la presidència de la Generalitat serà la persona que està així ostentant la sindicatura del grup de Compromís. A mi, els meus sí que diuen que me volen per a president i a ells, els seus, no li diuen ni ahir què fas.
1: A resposta a Joan Baldoví, el síndic del PP, Nando Pastor.
3: Yo creo que Baldoví es un ingenuo, porque a los candidatos autonómicos del Partido Popular en España los ratifica Génova. A él, si no me equivoco, lo tiene que ratificar un patiburrillo de siglas, un amasijo de egos de izquierda, pues no sé, desde Iniciativa, MES, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña.
1: Per cert, que Esquerra Unida del País Valencià celebrarà l'octubre les seues primàries per elegir la candidatura a la presidència de la Generalitat en les eleccions autonòmiques de 2027 i anunciarà resultats d'este procés el 3 de novembre. Critiquen des d'esta formació que els acords entre PP i Vox estan erosionant drets socials i afeblint els serveis públics valencians, enfront del que han reivindicat la defensa d'eixos serveis com a eix de la seua alternativa.
4: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
5: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: La brújula Comunitat Valenciana.
0: Són ara les 7 i 25. Tot el funcionariat de la Generalitat treballarà 35 hores setmanals, és a dir, 7 hores diàries. Ho han acordat avui el govern valencià i els sindicats com un pas més, diuen amb dues parts, un pas més cap a la jornada laboral efectiva de 35 hores per a funcionaris i funcionàries. Eva Palomares és la secretària autonòmica d'Administració Pública.
7: Representa un important avanç en el compromís de la Generalitat en la millora de les condicions laborals de les persones treballadores públiques. La implantació de la mesura es realitzarà, a més, sense afectar el compliment de l'objectiu de reducció de la temporalitat en el treball públic.
0: El sindicat d'infermeria SATSE celebra la decisió de la Conselleria de Sanitat d'iniciar els tràmits per a llogar vora 500 vehicles per a les visites mèdiques que metges i infermeres fan a domicili. Una decisió, segons SATSE, fruit de la seua pressió, afirmen haver presentat en 4 mesos una vintena de denúncies de professionals sanitaris que han hagut de fer ús del seu vehicle privat per a desplaçaments de treball. Francisco Martínez Ganga és el responsable de salut laboral de SATSE.
8: El personal ha de transportar desde muestras de sangre, orina, heces, medicamentos peligrosos, material contaminado tras las curas, incluso material pesado como son bombonas de oxígeno con riesgo de incendios, para poder atender a los pacientes. No tienen autorización administrativa de dichos vehículos particulares para prestar un servicio público, tal y como indica la normativa, la DGT.
0: Avui dilluns han declarat davant la jutgessa de la Dana dos bombers, un d'Alzira i un altre de Bunyol. Els dos han vingut a coincidir en que a l'hora de les alert l'emergència estava més que descontrolada. La magistrada ha obtingut també avui el vistiplau de la fiscalia i estendrà la fase d'instrucció de la investigació durant 6 mesos més, de manera que mantindrà el control de la causa judicial fins ben entrat el 2027. El sector de l'arròs valencià ha traslladat avui al conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, la necessitat, segons diuen, de frenar les importacions d'aquest cereal perquè podria provocar que no planten el pròxim any directament. Amparo Sánchez.
9: Recorden les entitats agràries que les importacions de països tercers són ja superiors al consum real d'arròs. Això suma que algunes marques no identifiquen en l'etiquetat l'origen de l'arròs. Un perjudici més que se suma, segons Nando Durà, de la Unió

0: Llauradora i José Pascual Fortea, de Abasaja, a la baixa de les preus o les plagues.
1: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquiera treballar les terres i sembrar.
2: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema de cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
0: Miguel Barrachina traslladarà dimecres la situació actual del sector arrosser a la conferència sectorial i espera una reacció inmediata del govern.
3: Se invoquen esas cláusulas y comencemos a dar una batalla internacional que lamentablemente está perdiendo el arroz valenciano, incida en las decisiones de Bruselas, que es el garante de que esas reglas del libre mercado permanecen, pero sin hacer daño.
4: Generalitat dona per iniciats els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Serra Calderona. Recordem, va començar el passat 20 d'agost a Sogorb i va acabar estenent-se fins a Gàtova, al Camp de Túria. Esta primera fase d'ajudes compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
5: Les actuacions inclouen la retirada i el tractament de la vegetació cremada, la recuperació de camins i pistes forestals i mesures per frenar l'erosió. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, també destaca el problema en els terrenys de propietat privada.
6: Tenim que esperar, com sempre, una primera reacció natural dels terrenys. Tornem a tindre, altra vegada, la dificultat de que gran part de la superfície afectada és de terreny de titularitat privada, i això comporta un afegit de complicació, que anem a veure si també a nivell legislatiu ja estem treballant.
5: En fases posteriors es preveuen treballs de reforestació. A més, el govern valencià està reforçant la vigilància forestal amb 10 nous observatoris, 9 dels quals ja estan operatius.
4: Ha ingressat a presó provisional, ho avançàvem en portada, ha ingressat a presó provisional un home detingut per la Policia Nacional a Gandia, acusat de pederàstia i de pedofília. Hauria fet fotos de caràcter sexual del seu bebè, també de la filla menor d'edat de la seva parella, i les hauria publicat i distribuït a través d'internet. Tenia antecedents per fets similars a la mateixa Gandia i també a Galícia. En el moment de la detenció, els agents el van trobar amagat en un dels armaris de sa casa. Un jove ha sigut detingut a Vila després d'accedir a l'edifici on viu la seva exparella, tot i tindre una ordre d'allunyament i presumptament va agredir-la. La dona va alertar la Policia Nacional i va assegurar que el jove li havia pegat a la cara i, a més, li havia furtat el telèfon mòbil. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
7: Segons informa el diari Mediterráneo, els agents el van localitzar amagat en un pis desocupat del mateix edifici. El detingut portava amagat un ganivet de cuina i durant la intervenció va amenaçar i insultar els policies i es va resistir violentament. Durant el trasllat va colpejar el vehicle policial fins a trencar una finestra i una porta i va arribar a llançar-se per una finestreta amb el vehicle en marxa per intentar escapar. Va ser interceptat de nou i aquest dilluns continua a disposició judicial.
4: També de la pàgina de successos, la Guàrdia Civil està investigant un presumpte apunyalament a Requena. La víctima és un home d'uns 55 anys, es troba ingressat amb pronòstic reservat a l'hospital. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
8: Segons ha pogut saber Onda Cero Requena, la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament ocorregut dissabte passat a Requena, en el qual un home hauria resultat ferit per arma blanca. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, l'home d'uns 55 anys hauria patit diverses ferides per arma blanca i roman ingressat en pronòstic reservat. Una dona d'uns 47 anys estaria presumptament relacionada amb els fets. Les circumstàncies en les quals es va produir l'agressió continuen sota investigació i de moment no han transcendit públicament més detalls sobre el desenrotllament dels fets ni sobre el possible mòbil. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per esclarir lo corregut.
4: I canviant radicalment de tema, continuen a hores d'ara les deliberacions del que és, està sent, el primer campionat de truita de creïlles de la comunitat. S'està celebrant avui dilluns a Alacant. Són dos les categories, truita tradicional i truita amb, que permet introduir un o diversos ingredients a l'ou, la creïlla i l'oli. Ens ho conta tot, Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
9: Sí, esas son las dos categorías, las elaboraciones que han tenido que hacer los participantes de este certamen autonómico dirigido por el crítico gastronómico Rafael García Santos, que será clasificatorio además para el Campeonato de España, un certamen que en su 19ª edición se va a celebrar coincidiendo con la Feria Alicante Gastronómica entre el 2 y el 5 de octubre. La presidenta es Gemma Amor.
10: Donde puede salir el campeón de España de tortilla de patatas, que se hace una promoción y una proyección tan positiva, que Alicante se convierte en un destino gastronómico de primer orden.
9: La consejera de Turismo, Marian Cano, ha inaugurado esta mañana el certamen en el Centro de Desarrollo Turístico de Alicante, acompañada, entre otros, por el presidente de la Cámara, Carlos Bany.
4: Doncs ben pendents, quedem d'aquestes deliberacions finals, com dèiem, primer campionat de truita de creïlles de la comunitat, avui a Alacant. Anem ara amb els esports a veure què és el que està passant al València. Quin cap de setmana que ens ha donat el València, quin cap de setmana. Hola, Edu Esteve.
11: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
4: Per a on pas ara mateix l'última hora, que és el que estem contant avui?
11: Per aquesta revolució al València, ahir foren acomiadats el CEO Ron Gurley i el tècnic Carlos Corberán, al mateix temps que es feia oficial l'arribada de Braulio com a nou director esportiu. Braulio s'ha acomiadat avui d'Osasuna en una emotiva roda de premsa en la que ha reconegut que la decisió de fitxar-lo ha sigut del València d'ací.
12: Entonces, después de acabar el partido nuestro, yo sabía de Valencia local que me querían, pero luego tenía que Valencia de lejos darle el ok. Y luego las relaciones personales, también tengo allí buenos amigos dentro del club. Eso es cierto y que los conozco de la anterior etapa. Y luego pues ya esperemos que lo que me han dicho que puedo trabajar, pues lo pueda hacer.
11: I ara Braulio tindrà que escollir el nou tècnic. Mentre demà juga el València davant l'Alavés amb Òscar Sánchez com a tècnic provisional. Diu que ha vist moltes ganes a la plantilla de canviar la situació.
13: Sí que és verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendy y Torroza, competir bien y estoy convencido que lo vamos a hacer.
11: Y el Villarreal busca desde el Snow de la nit a la Cerámica la primera victoria de la temporada. Víctor Fran, bona vesprada.
14: Bona vesprada, i ho farà amb la principal novetat del lateral esquerrà Carlos Romero, qui torna a la convocatòria, presumiblement també a l'11 titular després de perdre's les últimes jornades per lesió. La única baixa en el conjunt groguet en principi, a no ser de sorpresa, serà la de Juan Foy, qui una setmana més estarà fora de l'equip. S'espera 11 titular de gala per a l'equip d'Iñigo Pérez per tal de buscar la primera victòria de la temporada aquesta nit en la Ceràmica.
11: Gràcies, Víctor. A l'Elx empata Sant Mamés, que podria servir com a punt d'inflexió. Felipe Canals, bona vesprada.
15: Buenas tardes, el Elche frenó la sangría de goles en contra y de derrota, sumando un punto meritorio en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. No hay tiempo que perder, mañana recibe al Real Madrid en el Martínez Valero con la única baja de Iago de Santiago. Martín Anselmi dice que lo más importante es el siguiente partido, por lo que no pensará en exceso en el choque del viernes en Cornellá contra el Español. Y en segunda división, el Eldense sumó su primera victoria del curso tras imponerse en el Molinón al Sporting.
11: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules aconseguís la primera victòria de la temporada. David Esteve, bona vesprada.
16: Bona vesprada, victòria de l'Hèrcules agònica frente a l'Europa. El primer triunfo del curso para el conjunto de Beto Compán, que se impuso en el minuto 95 gracias a un gol de Fran Sol en la recta final de ese choque. El discutido Fran Sol, que estuvo en la rampa de salida durante buena parte del verano, le da al Hèrcules su primera victoria y aparca un poco las dudas iniciales tras esas dos derrotas consecutivas.
11: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport amb tota la moguda al València, Ramon.
4: Veurem com acaba ixa moguda. Gràcies, Edu.
11: Adeu.
4: Més de 34 graus hem tingut avui a Antella, Manises o Morella. Jornada l'he d'este dilluns prou càlida. De nou, i així seguirem en principi, perquè el termòmetre es mantindrà en estos valors o inclús una miqueta més demà dimarts. De cara al dimecres, això sí, tindrem més núvols i les temperatures començaran a baixar, sobretot a l'interior, amb mínimes properes als 10 graus, però això serà dimecres. Així està la comunitat valenciana a 14 de setembre de 2026. Continua la brújula d'Onda Cero amb Marta García ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
17: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
18: Onda Cero Castellón, 88.7.

0: concesión sigue adelante y, por tanto, el Rayo tiene que seguir peleando para que Vallecas sea suyo.
1: Ya hay día y hora para el clásico de la Liga F. Barça y Real Madrid en el Spotify Camp Nou el 4 de octubre, domingo a las 5 de la tarde. El fin de semana nos dejó la victoria de Enric Mas en la Vuelta a España, la de Antonelli en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid con el 17º puesto de Alonso y la clasificación histórica en MotoGP con 6 españoles en los 6 primeros puestos, la victoria de Marc Márquez. 9 menos 10.
2: La brújula de Radio Estadio.
3: El benefici recaudat li oferim a aquesta associació i este any en la dansa, que és una cosa nova, hem volgut també participar en ells i col·laborar.
4: Què anava a dir jo? I jo com participe? Si no vaig, com puc participar?
3: Com participes? Doncs si vens sisè dia pots fer una aportació sense ànimo de lucro i en les nostres bústies que tenim així que ens faciliten. I si no, a través de les nostres xarxes socials, en Instagram, tenim un código QR on el podem escanejar i podeu fer les aportacions que vulguin de la quantitat que siga deseada. I això també anirà directament a Spanion. Les nostres xarxes socials és les postisses de Sant Roc i Falla Sant Roc.
4: Pues ja està. I cosetes més xules, no? I durant l'any què més feu?
3: Pues durant l'any la veritat és que participem en totes les dansaes que ens conviden. També participem en el poble, hem participat en el corpus, tant de Manises, perquè els nostres amics del grup Repicó, que la nostra professora és integrant del grup Repicó, ens involucra molt en totes les dansaes que se fan i la veritat és que fa ja 4 anys, si no recorde mal, que hem començat amb aquesta aventura i començarem...
4: 4 anyets, però saps el que passa, sí, Núria? Sí, sí. Però aquest detall, que està super de moda està super de moda el tindre el grup de danses en les comissions.
3: Clar,
4: no?
3: Que sí, n'hi ha que recuperar les tradicions. Nosaltres ja teníem danses abans de que jo nesquera, ja ne tinc 31 i, però es va desfer i ara hem tornat un poquet a la tradició.
4: Sí, i cada vegada n'hi ha més. Mira, els de Montcà, el grup de danses de Montcà estan en Xangai.
3: En Xangai.
4: Ojo, cuidado,
3: sí,
4: eh?
3: Estan en Xangai.
4: Compleixen 50 anys i s'han convidat al festival... Turiste Xangai i tal i qual, i de fet està parlant d'ells fa un rato, per WhatsApp, perquè un dia va ser un avantatge. Diu, quidramos que estem entrant a una discoteca. Dic, quina hora serà en Xangai? Ara tu que veies motino, quina hora serà en Xangai? En Xangai seran 6 hores, les 10, 11, 12, 2, 3, 4 del matí, no? 8, 9, 10, 11, 12... Bueno, a saber, o igual la mateixa hora que sí. Bueno, d'aigua.
3: Segur que s'ho estan passant de categoria.
4: Dicho lo cual, repetís com podem col·laborar, que això és el més important del món, i enhorabona a la Falla Sant Roc per fer coses solidàries, coses boniques, i ja està, no? I a Espanya, on
3: m'agradaria tot. Perfecte. Exacte. El dia 19 de setembre serà la primera dansada solidària en la Falla Sant Roc, en la plaça Sant Roc, a favor d'Espanyol. Tot el món pot col·laborar a través de les nostres xarxes socials, on hi ha un codi QR que es pot escanejar i ahí directament apareix una pàgina on podeu donar la quantitat que cada un vulga. I si no, el mateix dia, així, en el carrer, estarem fent una xicoteta replegar per donar suport a les associacions i sobretot a aquesta associació que és del poble.
4: Pues ja està. I per paterna, tingui la sort de la desgràcia, la sort i la desgràcia de poder viure les falles de vosaltres en pandèmia. Plantar,
3: sí,
4: bueno, les falles de setembre.
3: Exacte.
4: I pugui anar a Paterna, pugui anar a Borriana, pugui anar a Alcira, pugui estar en molts pobles i dic personalment de gràcia perquè no tenia que haver passat, però bueno, al final
3: exacte.
4: Pugui disfrutar
3: bueno,
4: de moltes falles.
3: Poder,
4: no? Sí, sí.
3: Es
4: sí.
3: Va poder celebrar que això és bo. Justament també tinc que enfrontar la fallera major que va ser les falles de pandèmia i se li veu en el suís emocionar.
4: Home, claro, aquestes coses són boniques. Un dia se veniu per així per la radiodona, va, tira. Quan estiguem en casa. Ara va.
3: Super contents d'estar en tu.
4: Pues ja està. I vos anirem recordant tot així el diumenge tot el que teniu preparat ahir en la falla i tot el que tingueu, ja ho sabeu, si teniu la casa vostra, perquè mos passeu aquesta informació i nosaltres estem per això, per informar.
3: Molt bé. Moltíssimes gràcies per la col·laboració i enhorabona pel programa.
4: I que replegueu molt, eh?
3: Exacte, això és l'important.
5: Estem ja en la recta final abans de l'inici de la competició i és que la Supercopa arranca el proper cap de setmana amb la presència de València Bàsquet que jugarà en les semifinals davant el Futbol Club Barcelona.
6: Gràcies, Victòria. La província de Castellón, poc més de 5 minuts. Arranca la ceràmica, el partit que tanca la jornada en primera divisió, i on el Villarreal busca

A partir de les 11:30 de la nit a Edu Pidal al Radio Estadio Noche per tal de parlar, entre altres coses, d'aquest partit que en menys d'un minut arranca en l'estadi de la Ceràmica entre el Villarreal i el Betis, buscant l'equip d'Íñigo Pérez la primera.